0: ¿Buscas un colchón hipoalergénico para piel sensible? Conforama cuenta con colchones que ofrecen un descanso más saludable de marcas como Flexopicolín con hasta un 60% de descuento. Conforama cuida de tu salud mientras duermes.
1: Más de uno, Noticias Comunidad Valenciana. Amparo Piqueres.
2: El seu estem contant, la Comunitat Valenciana espera amb expectació l'arribada avui de l'eclipsi solar. Molt bona vesprada. El dispositiu especial de seguretat posat en marxa ja ha tingut que desallotjar a ciutadans que han accedit a zones prohibides. La mobilitat, de moment, és normal i en quant a l'oratge, les previsions apunten que els núvols no impediran veure l'eclipsi. En seguida els ho contem tot junt a altres notícies. Ho fem fins a les 2 en punt. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. Comencem. A poques hores de l'eclipsi solar total, la Comunitat Valenciana ja està preparada per aquest esdeveniment històric. L'expectació és màxima i molts ciutadans del nostre territori i turistes també ja estan desplaçant-se als nous punts oficials d'observació, però també ho estan fent a zones on està prohibit l'accés, com els parcs naturals o àrees forestals. Andreina Pietri.
3: Així ho ha confirmat el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, qui ha detallat quals són els punts